0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, atún al corte a 11,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
2: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
3: 12 y 13 minutos de la mañana, 11 y 13 en Canarias. Acaba de entrar el SAMUR a casa de Mari Carmen. Lidia Payo.
4: Sí, les hemos visto cómo entraban por este portal después de que echaran la puerta abajo. Llevaban aquí desde primera hora también los profesionales del SAMUR, Protección Civil, SAMUR Social, que son los que ofrecen atención a las personas desahuciadas en este tipo de situaciones en el marco de la emergencia social. No sabemos ahora mismo cómo se encuentra Mari Carmen, pero desde luego si ha tenido que acudir el SAMUR es porque su estado de salud pues está de alguna manera comprometido. Son dos o tres profesionales que acaban de subir y de un momento a otro pues entendemos que se la llevarán probablemente en alguna ambulancia por la situación.
3: Hasta ahora, Lidia.
4: Hasta luego.
5: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
6: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
7: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, vienes al Corte Inglés y encuentras frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, quesos o ibéricos seleccionados desde el origen para ti. Y si lo quieres más cómodo, nuestros platos preparados o compras desde la app o elcorteinglés.es. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
3: Y con Pepe Rubio, buenos días.
8: Buenos días. Pues la primera razón del día...
3: Por la que este programa mereció la pena.
8: Ha merecido la pena y es la retransmisión de la injusticia, ¿no? Desde primera hora, la injusticia de un desahucio injusto, el de Mari Carmen de su casa del barrio del Retiro de Madrid, que hemos seguido desde primera hora de la mañana.
9: ¡Vecina! ¡Desahucian en tu puerta!
10: Pues hoy me he levantado con la noticia del día, pensando en Mari Carmen. Me da mucha pena esta sociedad.
3: De Mari Carmen, una anciana de 87 años a la que van a echar esta mañana de la casa en la que lleva 70 años viviendo por una...
11: No hay alternativa habitacional por parte de las administraciones, por lo tanto Mari Carmen se quedaría en la calle.
12: Gritando a los policías, no sé si podéis escucharlo.
3: Perfectamente.
13: Un sistema que echa a una anciana de 87 años con el 50% de discapacidad de la casa en la que lleva viviendo más de 70, tiene muchas preguntas que hacerse y pocas respuestas que no den vergüenza.
3: Esta noche, Mari Carmen, ¿dónde va a dormir?
14: Yo creo que Mari Carmen esta noche va a dormir en el hospital, pero no sabemos más, no sabemos más.
8: Bueno, pues las vergüenzas sociales y políticas merece la pena mostrarlas e identificarlas. Ayer el diputado socialista, por cierto, Lázaro Azorín, explicaba en el Congreso lo dura que fue su adolescencia desde que descubre que es gay.
15: No lo elegí, tuve miedos, dudas. Y quise esconderme, a veces desaparecer. Y quizá por eso...
8: El murmullo es porque cuando dijo que quiso desaparecer, el diputado de Vox, Joaquín Robles, le gritó: deberías haberlo hecho. Esta mañana hablamos con Lázaro Azorín.
16: Alguien que desea la muerte a otra persona no es digno de representar a la sociedad ni de sentarse en el Congreso de los Diputados.
17: Según la propia página de Vox, Joaquín Robles es licenciado en filosofía por la Universidad de Murcia y profesor en el Instituto San Juan de la Cruz de Caravaca.
8: Pues ya ve, nos lo contaba Ángeles Caballero, Joaquín Robles es profesor. Cuando deje de ser diputado volverá a dar clases a adolescentes que igual están en pleno proceso de identificar su sexualidad. Menos mal que en este programa siempre hay voces que demuestran que en este país sigue mereciendo la pena.
18: Hola, buenos días, soy Patricia y hoy me he despertado dando gracias a la vida, lo afortunados que somos, mis hijos, mi marido y yo, que hace 27 años llegamos a este país con muchos miedos, muchas ilusiones y dejando toda una vida atrás, un matrimonio de una mujer de 30 años y dos niños de 9 y 3 años. Hoy solo doy gracias a este país maravilloso que nos acogió y nos ha permitido tener un proyecto de vida.
8: A veces merece la pena, ¿ves?
9: Total.
8: Y en El Pulso hablamos con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y mereció la pena porque descubrimos que las semanas no son ni meses ni años. La cuarta razón, como en los mejores años de Barrio Sésamo.
3: ¿El rey cuándo va a viajar a Ceuta y Melilla, ministro?
9: Viajará.
3: ¿Pronto, ministro?
9: Yo creo que sí. Y el presidente dio un plazo y hablaba en aquel momento de semanas. Por lo tanto, ya ha pasado alguna semana desde entonces. Estamos hablando, por lo tanto, de algo que será pronto.
3: Este año, entonces.
9: Yo creo que sí, semanas desde luego no nos lleva a 2027 y el presidente fue muy claro al respecto, semanas es dentro del año 2026.
3: ¿Has visto cómo hemos regateado ahí?
8: Y ahí semana al final va a ser 2026.
3: Antes de Navidades, antes.
8: Exacto.
3: De Navidad.
8: La quinta razón viene con Gas Pimienta y la diputada del Partido Popular, Ana Vázquez.
19: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta, señor Marlaska.
3: Vamos al Congreso en directo porque acaban de expulsar precisamente a la diputada del gas pimienta por entrar con gas pimienta. Joan Gimeno.
20: La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le está diciendo a Ana Vázquez que se retire de ese hemiciclo.
21: Para continuar con las preguntas, tengo que llamar al orden a la señora Vázquez Blanco por haber enseñado un arma en el Congreso.
3: ¿Qué está pasando con el gas pimienta?
22: Pues que según fuentes de presidencia del Congreso se han vertido dos botes de gas pimienta dentro de la Cámara. Se ha dado el aviso por parte de dos funcionarios y dos vedeles que han visto a una mujer con vómitos. Dios tiene esta zona ahora mismo y es prácticamente irrespirable.
3: Pues sal de ahí,
22: por aquí los servicios policiales.
8: Sal de ahí, le decías a Josué. Y si la mañana ha sido complicada, solo te faltaba que en el meollo el doctor Manel Esteller, experto en longevidad, te dieron una mala noticia.
3: Esto me interesa muchísimo, doctor. ¿Esto es verdad que a los que vivimos de noche vamos a morir antes?
23: Bueno, lamentablemente hay un poco de datos en ese sentido. Entonces, un poco de mal agüero. Pero básicamente tiene que ver con los humanos tenemos una serie de ritmos nocturnos y diurnos y estos no deberían trastocarse mucho. Eso te acorta un poco el tiempo de vida.
8: Pues nada.
3: Pues está a punto de ser desahuciada Mari Carmen, ahora mismo está saliendo ya la policía y es cosa de minutos que la saquen de casa. Ojalá las instituciones estén a la altura, como no lo han estado hasta ahora, y sepan darle una solución digna a esta mujer para su vida que acaba de ser truncada. 87 años, 70 viviendo en esa casa y la echan a la calle. Mañana más, descansen. Adiós.
0: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
5: A la cadena SER. Hoy por hoy Menorca. Lluís Soler.
24: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy Menorca. Avui és dimecres 23 de setembre de 2026. Tenim molt a compartir. I perquè ens agrada començar per on toca, primer la informació del temps. Informació del temps que ens apropa Noelia García. Bona tarda.
25: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca comença la tardor amb temps càlid i estable. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures pugen lleugerament. Màximes de 29 graus a Ciutadella i 27 a Maó. Bufa vent fluix de tramuntana amb brises. Demà dijous baixaran lleugerament els termòmetres. Màximes de 28 graus a Maó i a Ciutadella i una mínima de 18 graus a la capital. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, núvols baixos amb boires. És una informació d'AEMET.
26: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
24: 12 i 22 minuts. El programa el que volem és també fixar la nostra atenció a una nova edició de la Nit de la Recerca, una oportunitat per apropar-nos al món de la ciència, també aquí a Menorca. Per rellar-ne, avui hem convidat del Departament de Recerca de la Conselleria del Govern de les Illes Balears, en Xisca Cabot. Xisca, bon dia.
27: Hola, bon dia.
24: Menorca, bueno, tot a Balears, però també a Menorca s'han preparat algunes activitats. Quines?
27: Efectivament, a Menorca, a l'estació d'investigació de Jaume Ferrer, a la Mola, l'equip científic que gestiona aquesta infraestructura del govern, que és, són membres del Centre Oceanogràfic Balear, han preparat tot una hora baixa d'activitats amb el que s'ha donat el títol de des de investigar des de les profunditats del mar fins al cel, perquè hi haurà unes xerrades on dues investigadores de l'Institut Espanyol d'Oceanografia que duen la seva tasca investigadora a l'estació i que estudien els fons marins de la Reserva de la Biosfera de Menorca, doncs faran una petita xerrada explicant com és la seva tasca diària, la seva feina i els seus principals resultats. Uh-huh. I després, no ens oblidem que la nit de la recerca és eminentment divulgativa i el que volem és apropar d'una manera diferent la ciència a la societat. Els tècnics del Centre Oceanogràfic sempre tenen una sorpresa. Enguany hi haurà un espectacle de teatre d'improvisació que se diu Científics a la Deriva, que del grup de teatre de xoc, que a partir de la xerrada que facin abans les dues científiques construiran un espectacle d'improvisació interactuant amb les investigadores i amb el públic, que és, diguéssim, una manera de veure la ciència amb uns altres ulls i la tasca investigadora que fan allà a l'estació. I per acabar, aprofitant l'espai, se farà una observació astronòmica des d'allà que permet unes vistes del cel espectaculars i se farà una observació astronòmica guiada amb el públic assistent.
24: Estem molt bé, perquè entre altres qüestions també aconsegueix mantenir un poc aquest esperit de que realment la ciència és per tothom. No mirem edats, el que mirem en definitiva és obrir portes, i això és força interessant per mirar d'apropar la ciutadania a l'interès i això el que pugui derivar, no? Els més petits tal vegada que vulguin ser científics el dia de demà, els més adults que puguin entendre el com si s'han fent coses, no, aquí?
27: Exacte, sí, nosaltres sempre deim des d'aquí, des de la Conselleria, que la nit de la recerca en realitat és la nit dels investigadors. El que volem és apropar la tasca dels investigadors i mostrar a la gent que som, que els científics són els nostres veïnats, que són els nostres companys, els pares dels amics dels nostres fills a l'escola, perquè és una feina que és molt més... és una tasca molt més propera del que pensam i la manera de que la gent se n'adoni és acostar-lo, o sigui, posar-li molt fàcil a tothom, que s'hi pugui acostar a tothom. I si, a més, ho poden fer des d'un punt de vista amb una mica de diversió, amb una mica de diversió, doncs així ens assegurem un dels objectius de la divulgació científica, que és aconseguir noves vocacions.
24: La nit de la recerca, que insistim, es fa totes les dies, també aquí a Menorca, està perquè ens hi apropem i perquè ho gaudim. Bueno, dic que ens apropem, cal fer algun tipus d'inscripció? No sé si de vegades també per tema d'aforament convé fer-ho o no?
27: No, en principi no. Està bastant controlat. Sí que és vera que arribar fins a l'estació d'investigació de la Jaume Ferrer de la Mola no és fàcil. Vosaltres, o sigui, els menorquins ho sabreu millor. Si visiteu la web de la nit de la recerca, que és nitdelarecerca.caip.es, allà trobareu un petit plànol de com arribar a l'estació. Però no fa falta inscripció ni de cap tipus. L'únic, ser conscient d'arribar allà, que no és fàcil.
24: Doncs avui ho hem comentat en directe al nostre programa. És un gust l'haver compartit uns instants amb tu, Xisca, perquè ens expliquis que la nit de la recerca la tenim ja aquí i que en gaudim i que hi participem activament. Gràcies i una forta abraçada.
27: Moltes gràcies a vosaltres.
24: Ara fem una petita pausa amb bons consells i seguim, tenim més convidats.
1: llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
2: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mo i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans.
4: Del 18 de setembre al 4 d'octubre gaudeix dels sabors més autèntics de Menorca amb la mostra de cuina menorquina. Al voltant de 25 restaurants t'esperen amb menús especials plens de tradició i producte local. Consulta'ls tots a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca amb el patrocini de Foment del Turisme de Menorca, Transmet, Estrella Damm i Formatge Mahon Menorca.
24: A continuació del nostre Avui per Avui Menorca, volem explicar-vos com hi ha hagut una informació nova entorn a l'inici de les obres de reexcavació, restauració i consolidació del sector oest del poblat de l'Aiotec de Tarpocó, motiu per al qual connectem ara en directe amb el conseller Joan Pons Torres. Joan, bon dia.
6: Bon dia, com va?
24: Tarpocó és un dels elements també patrimonials dins aquesta Menorca de l'Aiotec que ha destacat en ple camp, diguem, damunt, i aquí en veiem que heu presentat la informació relativa a aquest inici d'obres, implica, entenc, que un interessant posar de punt, podríem dir, del que és tot l'entorn.
6: Sí, el poblat de l'Aiotec de Tarpocó és un dels poblats més importants que tenim en el municipi de Mo, que tenim a Llevant, i concretament nosaltres, des del Consell Insular i l'Agència Menorca de l'Aiotec, impulsar una intervenció d'uns 658.000 euros que amb l'objectiu d'ampliar el coneixement científic que tenim a dia d'avui sobre el sector oest de Tarpocó i sobretot per poder investigar més la funció dels talaiots, que és una de les coses que ens demanava UNESCO. L'altre objectiu és millorar la conservació del talaiot i de les estructures annexes en aquest talaiot, que no és el talaiot principal de Tarpocó, sinó que és el talaiot del sector oest. I el tercer objectiu és, una vegada feta l'excavació i restauració, incorporar el sector oest de Tarpocó en el circuit de visita del poblat. Perquè ara mateix, quan un visita el poblat de Tarpocó, accedeix directament a... Bueno, el primer que es troba quan arriba a l'aparcament, doncs és el talaiot principal, la taula, i el sector oest es va excavar en els anys 80 per part del Museu de Menorca i no es va excavar més. I, per tant, ja fa bastant d'anys que... I, a més, es va excavar parcialment, amb un sistema que ja no s'ha avui en dia i per tant, l'excavació, la reexcavació que durem a terme ara us permetrà això, conèixer un poc, bueno, abans que pot sortir allà, és a dir, poden sortir coses interessants perquè, com dic, es va excavar parcialment i, concretament, s'actuarà a la zona d'estalaiot del sector oest, que té com un passadís interior, vull dir que no sabem si aquest passeig pot dur a una cambra, no sabem el que podem trobar en estalaiot, això pot ser molt interessant, una part del vestidor samurada i una part d'una zona domèstica que està annexa en aquest talaiot. Per tant, és una inversió molt important, és un projecte d'investigació que l'Agència Talaiòtica, de l'Agència Menorca Talaiòtica, que posem en marxa aquí a Mo, i que se suma en els projectes que durant aquest mandat ja hem fet a Son Carlà Ciutadella, a Torre d'en Gaumès Amor, i ara feim aquesta actuació molt important a Tarpocó, i així haurem actuat també a la banda d'Amor.
24: Aquesta continuïtat de la feina pot ajudar a determinar també, a través de les restes, doncs, conèixer i entendre com era la societat en aquell temps. Si és cert que, com comentava, la visió que tots tenim, probablement de Tarpocó, s'atura un poc allà on va fer aquella murada que es va fer al segle XVIII, quasi per la defensa d'aquell indret, i va ser fins als anys 80 en què realment es va continuar treballant-hi per descobrir el que era el poblat que hi havia al voltant. En quina mena de qüestions podrien ser el punt i seguit? Comentava, per exemple, ara l'existència d'un passadís, d'una feina encara que pot ajudar a revelar més què és el que ja va donar de si com a punt de partida a les primeres excavacions d'aquesta zona oest de Trepucó.
6: Sí, com dic, la part aquesta d'Estaliot, que té un passadís intern, això és un poc la part més interessant o molt interessant, que és que no sabem que on pot dur aquest passadís intern, perquè aquest passadís està tat, està esfondrat, diguéssim, i per tant en la reexcavació se llevaran les pedres i se veurà abans si aquest passadís du a una cambra que potser està tapada, no ho sabem. Aquest talaiot no s'ha excavat. De fet, dels 400 talaiots que ens diuen els experts de l'agència que es calcula que podia tenir la Menorca talaiòtica, realment només se n'han excavat 6 o 7 a dia d'avui. Per tant, cada talaiot que excavam ens aporta una informació valuosa. Ara mateix, per exemple, a Torre d'en Galmés, que hem acabat d'excavar allà, hem descobert una escala monumental que puja dalt de tot a una espècie d'altar, dalt de tot d'Estalaiot, amb unes vistes espectaculars des de Torre d'en Galmés. No sabem com us amaga aquest passadís intern d'Estalaiot oest de Trepucó. Després també hem de tenir en compte que, a part, com ja he dit, de millorar el coneixement científic sobre, és a dir, tota la informació que es tregui de les excavacions ajudaran els experts a poder interpretar com vivien els menorquins i per què empraven els talaiots, perquè nosaltres allà, de fet, li deien cultura talaiòtica i Menorca talaiòtica, però el curiós és que sabem poca cosa dels talaiots, és a dir, els experts encara, hi ha moltes hipòtesis i tant, de qualque manera, reivindiquen aquesta necessitat d'invertir amb excavacions a talaiots per poder saber prou bé quina era la seva funció per a què ho empraven els menorquins d'aquella època. I com dic, una altra part important d'aquesta excavació és que hi ha tant estalaiot com estructures annexes en estalaiot presenten un risc d'esprendiment o d'esfondrament i, per tant, se farà una actuació de restauració i de donar estabilitat i poder conservar aquest talaiot, perquè el restaurarem i el conservarem i, per tant, estarà molt millor del que està ara, igual que, com dic, el talaiot central de Torre de Neumès, qui no hi hagi anat recomant que hi vagi ara, perquè quedarà sorprès de lo bé que ha quedat després de la actuació que han fet des del Consell Insular allà. I, per tant, té molt de potencial aquesta excavació que farem ara en el sector oest de Trepucó. Insisteix, des de anys 80 que es va excavar parcialment les zones domèstiques annexes en el talaiot, no es havia excavat més. Es van fer com una espècie de cates arqueològiques, però poca cosa més. I per tant, aquestes actuacions tenen molt de potencial i una vegada s'hagin conclòs, ens permetran adequar la visita en el públic i farà en condicions de seguretat. I per tant, el sector oest de Trepucó, d'aquí, calculam que d'aquí un any, però no sabem què pot durar, perquè mai sabem amb una excavació arqueològica el que te pots trobar, calculam que d'aquí un any se pugui incorporar a la visita que fa la gent a Trepucó al sector oest amb més informació i amb un talaiot recuperat i restaurat per bé del patrimoni menorquí.
24: Aquí podem veure certament com quan s'actua s'aconsegueix que millori tot l'entorn. I es tracta no únicament d'un manteniment, es tracta de posar-ho també amb la idea de que sigui un indret visitable, que formi part del que moltes persones puguin fer quan vulguin apropar-se a la Menorca Talaiòtica. Més d'un milió d'euros invertits, comentava el president Adolfo Vilafranca aquest matí, que s'han invertit des de l'Agència Menorca Talaiòtica des del 2023. Això mostra l'esforç que s'està fent entorn a aquesta qüestió. No obstant, tinc un dubte, i és que entenc que hi ha una feina que no sé si continua paral·lelament, que és la de com s'ha de dur la gestió d'altres, molts altres indrets que formen part de la Menorca Talaiòtica en aquests acords entre propietat i Consell per el com s'ha de dur la gestió dels diferents jaciments.
6: Sí, això és un tema que estem estudiant i que estem fent feina internament des de l'Agència Menorca Talaiòtica, sobretot des del Consell Científic i des del Consell Social, perquè, efectivament, la majoria de jaciments són de propietat privada i, per tant, la gestió és dels propietaris, que qualcun d'ells tenen acords amb el Consell per gestionar les visites o com poden ser els casos de, per exemple, Sant Abat dels Tudons o que hi ha un acord perquè a través del Consell, a través de la Fundació de Turisme, gestioni les visites d'aquest espai, d'aquest jaciment, i n'hi ha d'altres que ho fan els propis propietaris, no? I el Consell el que fa és ajudar amb el manteniment i demés. Actualment tenim una proposta de que el que li deien contractes de custòdia, que si idea nostra és, d'aquí en el final del mandat, haver poder impulsat aquests contractes de custòdia, que són convenis de col·laboració, amb els propietaris de jaciments de la Menorca Talaiòtica per ajudar-los a que ells mateixos puguin, si volen, gestionar aquests jaciments i amb ajudes nostres poder fer un bon manteniment i per què no, que siguin accessibles i visitables. Al final, nosaltres, jo crec que com a administració pública, el Consell no ho ha de voler fer tot, tampoc, en tema de patrimoni i en tema de Menorca Talaiòtica. És molt positiu que els propis propietaris de jaciments s'impliquin i vulguin gestionar els seus propis jaciments en col·laboració amb els consells. És on pot ser la nostra filosofia i el nostre compromís.
24: Doncs ho veiem ratllat de la feina que es fa des de l'Agència Menorca Talaiòtica, de com es posa l'interès i s'intervé en el que és la reexcavació, restauració i consolidació d'aquest sector oest de Trapucó, de cara a que en el present i en el futur sigui un indret més visitable i, evidentment, que ens ajudi a entendre millor el que és la nostra pròpia cultura i a

0: Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
1: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
2: Arriba el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Aquest any, amb rècord d'estants, més de 50 parades per celebrar l'artesania i el producte local. Vine a Ferreries els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Tallers, xerrades, jocs i molt més. Organitza Ajuntament de Ferreries. Col·labora Consell Insular de Menorca. Viu Ferreries tot l'any.
3: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
4: Dan Shuroi, Closing Party 2026, sábado 26 de septiembre, a partir de las 23:45 horas. Closing Party 2026, la closing de Cova Dan Shuroi.
5: La closing de Cova Dan Shuroi.
6: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
7: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
8: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con EIMA Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. EIMA, dale una nueva vida a tu casa.
9: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
10: Vuelven los días del dragón a Menorca. Prepárate para rugir de emoción al volante de tu nuevo Omoda o Yaecu, con descuentos de hasta 15.950 euros y empezando a pagar en 2027. Del 11 al 26 de septiembre, disfruta de esta oportunidad en Carreras Center, en el polígono de Moho. Días del dragón de Omoda y Yaecu. Ven a Carreras Center y despierta al dragón.
11: Son las 12 y 42 minutos.
12: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
11: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 23 de setembre. Amb Educent, bon dia.
13: Bon dia, Lluís.
12: Hoy por hoy, Cadena SER.
11: El ple del Parlament va aprovar aquest dimarts la presa en consideració de la modificació de la llei de Menorca Reserva de la Biosfera, que permetrà establir límits a l'entrada de vehicles a l'illa de cara al 2027. La proposta va sortir endavant amb els 46 vots a favor de PP, PSOE i Unides Podem, l'abstenció de Vox i el vot contrari de Més per Mallorca i Més per Menorca, que després d'haver anunciat que hi votaria a favor, finalment no ho va fer.
13: Ara començarà la tramitació parlamentària del nou marc legal, que permetrà determinar la capacitat màxima de vehicles i establir el sostre màxim. Els vehicles de persones empadronades a Menorca quedaran exempts d'aquesta limitació. També ho estaran els vehicles, un vehicle per habitatge en el cas dels propietaris no residents. La regulació tampoc afectarà els vehicles vinculats a activitats professionals que acreditin la necessitat de desplaçar-se a l'illa, ni els de les persones amb mobilitat reduïda. També quedaran fora del sistema els vehicles oficials i de servei públic, i serà el Consell qui fixarà cada any o cada dos el nombre màxim de vehicles submesos a limitació. Durant el debat parlamentari van intervenir primer alguns representants del Consell Insular de Menorca, com el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés, que defensava la norma com a eina per avançar cap a una mobilitat més sostenible. També la portaveu socialista Susana Mora, que celebrava el consens però lamentava que Menorca arribi l'última a aquesta regulació, o el propi conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, que assegurava que l'objectiu és preservar la qualitat de vida dels residents i protegir l'illa. En el torn dels grups parlamentaris, el popular Jordi López Rabanal assegurava que el límit final el determinarà els estudis de capacitat de

0: tancat la seva activitat pagesa, el ramader que ha tancat les vaques i ha tancat el bestiar, aquells espais herbacis o conrobats són colonitzats pel Bilbany i cada vegada n'hi ha més. I en un any, això sí que ho tenim quantificat, en un any augmenten aproximadament unes 4 tones de producció primària, no perquè vagin la gent allà regant i sol, aquests boscos, van creixent de mitjana, unes 4 tones sumen per hectàrea any. La massa total del bosc va augmentant. Per tant, augmenta la temperatura i augmenta la massa. Mireu-vos-ho com vulgueu, però aquests arbres són cel·lulosa, lignina, són fins i tot hidrocarburs, produeixen benzè, toluè, ara aquests mesos de juliol i agost tenen una inflamabilitat increïble, són inflamables els nostres boscos.
1: Una pregunta. Ho he entès bé? O sigui que malgrat els incendis i malgrat la desforestació, sobretot a nivell tropical, la superfície o la quantitat de boscos del planeta està augmentant?
0: Estem parlant ara... No, si parles del planeta, és una escala. Si estem parlant... No, això ho hem de ser clars, eh? No, deforestació, aquí no. Aquí va augmentant el bosc. No havíeu tingut mai tanta superfície de bosc. Mai.
1: Però sí que és veritat que amb els incendis, a més d'escalfar l'entorn, augmenta la quantitat de CO2 a l'atmosfera, amb la qual cosa un cercle viciós, no?
0: Bueno, i a més, no, ai, que no em convidarà pas mai més, ja ho veig a venir, aquest de la SER de Menorca. Aquest pi, el que teniu aquí, que és el pi blanc, el pinus, el pensis, perquè va ser descrit a la regió d'Alep, a Síria. Per això es li diu a l'Epensis. És un arbre, que és piròfit, o sigui, li va bé el foc. Ha fet tot un procés evolutiu i el foc quasi bé el provoca, quasi bé.
1: Però la pregunta aleshores és, si tindrem, ja m'has espantat, des de ser sincer, si arribarem als 50 i fins i tot als 60 graus, això sí. Pot ser molt greu, veritat. Aleshores, per treure'm l'espant una miqueta, i per als nostres oients també, què podem fer per superar aquest espant? Què podem fer tots plegats?
0: Mira, el primer que hem de fer és mirar, justament ara ja m'ho contradic, això és un oxímoro, perquè no hem d'espantar. No hem d'espantar, Hem d'informar. Hem de capacitar per comprendre. Per tant, hem d'entendre que aquest és un problema real, que no és un tema de 4 ambientalistes esbarats, sinó que és un problema real i que l'única possibilitat remota de superar-ho és reduir les emissions i, per tant, més transport públic, creure'ns realment que hem de canviar de les formes de consum. Aquesta és l'autèntica revolució. Ens ho hem de creure.
1: Tornar a l'economia local, no? El producte local, els pagesos locals.
0: Tant, el menjar proper, sens dubte, tot i això, és una gran complexitat. Però aquesta és una via real que no és d'avui per demà, i per tant, el que primer que cal fer és no espantar, i segon, ens hem de creure. El compromís personal és bàsic. És a dir, canviar en actituds personals en quant a les formes de mobilitat, de consum, etcètera, etcètera. Aconseguir això en una població, tu que t'agrada tant de parlar a nivell planetari, som gairebé 8.500 milions d'ànimes en el planeta, de cultures diferents, i això, aquesta torre de Babel, ho fa molt, molt difícil,
1: Ja, però ens ho hem de creure, encara jo m'ho vull creure, si no quedaré espantat. Si d'aquí poc tenim que tenir temperatures de 50 i fins 60, que has dit... Home,
0: a 60, l'any passat ja es va arribar a 62 graus en un punt d'Iran.
1: M'estàs espantant, fes el favor de no espantar-me més. No,
0: A veure, tu com a metge, si tu visites el teu malalt, li fas una bona diagnosi, una bona clínica, no podem girar el cap cap a un altre costat. Hem d'informar i hem de capacitar. Hem de mirar de no espantar, això segur, però capacitar.
1: No, hi ha l'art de donar bones notícies, de donar males notícies, perdona. I quan li dius a algú que té un càncer, home, doctor, escolti...

0: llegado.
1: Pues ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
2: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El desahucio de Mari Carmen en Madrid, el caso de esta mujer de 87 años, cala también aquí en nuestra comunidad en Baleares, porque a esta hora en Palma concentración en protesta por lo ocurrido, acto convocado por el Sindicat de Llogaters de Mallorca. El gobierno a todo esto pone en marcha, lo hemos conocido hoy, una campaña para comprobar cómo se están gestionando y comercializando pisos de protección oficial, locales y altillos convertidos ilegalmente en viviendas, trasteros alquilados para residir o también salones divididos para crear varios dormitorios. Con todo esto se están encontrando, lo ha explicado el director general de Vivienda, José Francisco Reines.
4: Estem trobant sobreocupacions degudes a que ja sigui el propietari o llogater, estan dividint estances, de, ja sigui sala de menjador o ja sigui altres estances de l'habitatge, i ho estan llogant. I evidentment això és un cas de... Per una banda, se podria donar el cas d'infrahabitatge, perquè l'habitatge perdut les seves condicions, perquè ja no hi ha una sala menjador, i una de les condicions perquè sigui un habitatge és que ja hi ha una sala menjador, per tant seria un cas d'infrahabitatge.
3: També encuentran pisos en los que se duplica, com explica el mismo, la ocupació màxima permitida con viviendas preparadas para 6 personas en las que conviven 10, 12, incluso hasta 14 personas. La sobreocupación, recordemos, se considera una infracción muy grave cuando existe un beneficio económico y puede conllevar multas de entre 30.000 y 90.000 euros. Es miércoles 23 de septiembre, hay más asuntos del día. Inicio hoy del curso judicial en Baleares. El presidente del TSJ de las Islas, Carlos Gómez, ha hecho un alegato en favor del desafío que supone la imparcialidad en un sistema judicial, ha dicho, cada vez más cuestionado por la epidemia de desconfianza ciudadana en las diferentes instituciones.
5: No hay destinatario en concreto. Yo creo que son dos garantías subjetivas de la jurisdicción que las personas, los ciudadanos necesitamos. Y yo creo que hay que destacar, sobre todo, la imparcialidad en estos tiempos, diríamos que son difíciles, ¿no? Como he dicho, en estos tiempos de desconfianza hacia las instituciones. Yo creo que hay que tener en cuenta que los jueces nos regimos por el principio de imparcialidad y que ese principio debe ser salvaguardado a toda costa.
3: Un acto, por cierto, que se ha celebrado sin la presencia de autoridades políticas. Más cosas, 8 de cada 10 personas que ejercen la prostitución en Baleares lo hacen en pisos privados, en hoteles, en viviendas turísticas, incluso también en yates. Esa es la denuncia que lanzan desde Médicos del Mundo en Baleares, coincidiendo además con el Día Internacional contra la Explotación y la Trata. Durante el último año la entidad atendió a 1.500 personas en contexto de prostitución en Baleares y de ellas el 90% eran mujeres. Lo ha explicado la coordinadora de Médicos del Mundo en Baleares, Esther Callizo.
6: Es un problema muy, muy grande porque no podemos identificarlas, no podemos llegar a ellas. Imaginaos una mujer, ella sola, se sube en un yate y se va a ser prostituida durante un par de días. Estas mujeres están expuestas a una vulnerabilidad mayor, muchas veces corren peligro su integridad física. Nosotras nos preocupamos y hacemos mucha prospección 2.0, tanto en webs, redes sociales, para poder detectarlas. El problema es que ellas no tienen acceso a su propio...
3: Por cierto, la entidad ha atendido en los 8 primeros meses del año en Ibiza 365 personas que ejercen la prostitución, un dato que se acerca ya al total registrado en 2025, en el que fueron casi 500 las mujeres atendidas. Radio Ibiza, cuéntanos, Joan Tur.
7: Marta Martínez, psicóloga de Médicos del Mundo, destaca que en Ibiza la actividad se ejerce de manera cada vez más deslocalizada, pisos, yates y otros puntos de la isla, lo que dificulta la detección de casos o la protección a las víctimas. Alerta de que las personas a las que se atienden son cada vez más jóvenes, el 91% de ellas son mujeres, sobre todo de nacionalidad colombiana y venezolana, que tienen entre 25 y 35 años y que en muchos casos están en una situación de vulnerabilidad extrema.
8: Estoy segura de que si fuéramos un equipo más grande, estas cifras aumentarían mucho más, ¿no? Al final aquí en Ibiza somos un equipo chiquitito, entonces estoy segura que estas cifras ni siquiera se corresponden con ni siquiera la mitad de un cuarto quizá, ¿no? De todo lo que a lo mejor sí que ocurre en la isla que nosotras desconocemos.
3: Gracias, Joan. Más cosas. Menorca sufre un déficit histórico de inversión en infraestructuras de agua, según un estudio publicado por Alianza para el Agua, que analiza la contratación pública realizada entre 2018 y septiembre de 2026 en la isla, solo se ha adjudicado el 21% de las obras incluidas en el plan hidrológico de las islas. Una cosa más, porque el Parlamento ha dado luz verde a la solicitud de comparecencia de la directora del aeropuerto de Ibiza, Marta Torres, para explicar el proyecto de reforma de la instalación ante las contradicciones de la información pública y la documentación de AENA.
0: Firme te ofrece la información del deporte.
3: Vamos ya con el deporte. Pedro Morla, adelante, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Los internacionales Lubumbo, Valiant y Bestrom, junto a Kalumba, Luna y Abdón, han sido bajas para el entreno del Real Mallorca de esta mañana para preparar el partido contra el Almería. Toni Lato ha entrenado antes, ya que por motivos familiares ha tenido que viajar a Valencia. Y Salva Sevilla volverá a la isla como team manager de la Unión Deportiva Almería. Y decía esto:
10: he vivido tantas cosas allí, tantos momentos bonitos, que no quería irme. Me sentía capacitado para seguir jugando, para seguir demostrando que era válido, porque ese último año la verdad que jugué muchísimos partidos en primera, metí 6-7 goles, estuve la verdad muy bien y bueno, me veía capacitado para seguir, pero bueno, el fútbol funciona así, sabemos cómo funciona, hay personas que deciden los momentos y...
9: Y el ex técnico del Atlético Baleares, Juanma Barrero, reconoce en Ser Deportivos Baleares que intentó el fichaje de Adri Fuentes para el conjunto blanquiazul. Él en el Tarazona fue quien apostó por el madrileño como delantero, que ya lleva 4 goles en el Mallorca.
3: Gracias, Pedro.
0: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas, fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme, comprometidos con las Islas Baleares. Tirme.com.
3: Pues nada, en 20 segundos tiempo para la economía aquí en la Ventana de Baleares.
11: Hoy parece una locura traer un hijo al mundo.
12: Para mí una locura es renunciar a lo que siempre has deseado. Por eso lo vamos a tener, porque sé que podemos.
11: Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
2: Variables con Tomeu Cantallops.
3: De nuevo con nosotros, Tomeu Cantallops. Tomeu, ¿qué tal? ¿Cómo va?
13: Hola, Chus, ¿cómo estás?
3: Bueno, volvemos a la rutina después de las vacaciones del verano. Iniciamos un otoño, sin duda, con muchísimas incógnitas también en lo económico. Porque, claro, hay muchas variables, muchos ítems que preocupan. Los bancos centrales, por ejemplo, subiendo el tipo de interés del dinero. Vamos a hablar de ello, también del problema de la vivienda. ¿Cuál es la situación, cuál es el escenario, Tomeu, que no es mejor de cómo lo dejamos?
13: Efectivament, no, pareix que no ha passat l'estiu, ha millorat molt poc la cosa, o jo diria que quasi res. Bé, com s'han empreparat... És cert, s'ha coincidit ara, el Banc Central han aprofitat per apujar els tipus d'interès. Dia 10 de setembre el Banc Central Europeu l'ha pujat de 2,25 en el 2,5. La Reserva Federal dels Estats Units, dia 16, per mi era, va pujar també a 0,25, que ara està en un rang de 3,75-4. I una cosa insòlita, el banc de Japó també, que normalment al Japó són molt curosos amb això i este poden estar molt baix, molt baix, molt baix, l'ha pujat fins a 1,25, la quota més alta des de 1995 en el Japó. Per tant, és una mica insòlid. Això vol dir que tots els bancs han coincidit en que la situació per mort de la inflació cal que se controli i, per tant, no deixem passar l'oportunitat d'avisar en els actors que els dobbers no seran tan fàcils d'aconseguir. Seran una mica més carets. Això per lo que fa referència a la part del preu dels dobbers.
3: Sí.
13: Per la inflació no deixa de pujar...
3: Claro, no està nada controlada.
13: No està controlat. El mes d'agost va acabar amb un 4,3 i a Balears un 4,4% agost 2025-26 sobre agost 2025. Això fa que de gener a agost hi hagi una pujada d'un 3,3% acumulada. això significarà que probablement passarà al final d'any els 4-4.5% d'inflació, quasi segur. Això afegeix més en el banyat encara. Vol dir que si la cosa no està controlada, la inflació subjacent, que és aquella que no té en compte l'energia, els productes frescos, sí que pareix que està una mica més controlada, però en general no. Normal, normal. En el que, està passant en els conflictes bàlids que tenim armats, és normalíssim que la situació és aquesta. Hi ha una situació d'un xoc d'oferta. Vull dir que no per molt d'estem de vaixells i l'estret d'Ormuz i tots els conflictes que hi ha una escassetat d'oferta i, per tant, això el petroli puja, la benzina i els seus derivats pugen. Conseqüència també pels pescadors, pels agricultors, en fi, tota una sèrie de coses, de conseqüències molt negatives. I curiosament, aquí he de dir una cosa, i és que el president Donald Trump fa 16 vegades que demana en el governador del president de la Reserva Federal dels Estats Units que baixi el tipus d'interès i acabarà el seu mandat segurament sense veure retallada en cap moment els tipus d'interès. La Reserva Federal ha fet valer la seva independència davant l'administració Trump, i això que és culpable de que la situació que estan vivint, perquè si no hi veig les guerres, probablement res d'això passaria. En fi, contradiccions de la vida.
3: Sí, tu comentabas, claro, la inflación no está controlada en absoluto, el coste de la vida en general que va aumentando, todo nos cuesta cada vez más. Hablabas también del precio del combustible, que está absolutamente disparado, con los problemas, con la preocupación que tiene el sector primario en nuestras islas. Claro, y el problema también de la vivienda, el precio que está aumentando cada día.
13: Els preus exactament de l'habitatge està pujant per una situació descontrolada del mercat, per altres circumstàncies que tampoc en parlarem, que és el tema de la massificació i la saturació que hi ha en aquestes illes, ha fet que arribem en aquesta... i que model productiu que tenim ha fet que arribem en aquesta situació. Però, a part d'això, a part de que no hi ha habitatge, encara fa més difícil la situació relativa en el tipus d'interès, es compren-la pels possibles compradors, perquè també l'Euríbor, que és com a conseqüència del peu de bombers aquí a Europa, no oblidem que aquests dies està en el 3,3%. Per tant, això significa que sobre el setembre de l'any 2025 les famílies que haguin de revisar la hipoteca en el setembre estava, del 25 estava a 2,17%. Per tant, això significa un punt i coma dos, quasi més, de tipus d'interès. Fatal. Realment tenim un problema greu, greu, greu a Balears, perquè si aquest problema d'habitatge és per tot, aquí ets el màxim exponent d'això.
3: Claro, i les famílies que cada vez estan más ahogadas, no poden hacer frente a los gastos, i llegar a final de mes cuesta.
13: Exactament. Arribar a final de mes cada vegada costa més. Això crea un conflicte social, un malestar social que el govern està prenent nota, segurament. S'està parlant ja d'una altra vegada de subvencionar tot, absolutament, des d'aliments fins a retocar si va de qualque aliment, tant de les benzines, electricitat, però vaja, és tot. A les famílies els costa més viure cada dia, i això crea un problema greu emocional. A més, ja no és un problema monetari, sinó que això té unes conseqüències emocionals, sí, familiars, a tots els nivells, i tothom se pot imaginar de lo que estic parlant. És d'una tristesa infinita arribar en aquesta situació on veure gent que no pot ni atendre les necessitats bàsiques, i cada ha de triar segons quines coses. Aquest mes de setembre també ha afegit l'inici del curs escolar.
3: Claro, és la cuesta, ¿verdad? La cuesta de setembre.
13: Que exactament, que fet que també és un mes dificultat ja de per si per les famílies. Amb una paraula, el panorama no és guapo.
3: No, i tu com a experto, la última qüestió ja, Tomeu, claro, les medidas per on tindrien que passar? Per on tenen que passar?
13: Sí, les mesures ja hi va estendre la guerra d'Ucraïna. Mesures generals no són discriminatòries perquè afecten a tothom. És a dir, no és el mateix repostar un cotxe d'una alta cilindrada amb un cotxe petit i tothom s'està beneficiant d'això. Això és injust. Per tant, les subvencions haurien de ser més directes. Ara bé, l'Estat tampoc no està per tirar cots. La situació de l'Estat no és cada vegada el deute públic puja més, estem en 1 bilió, quasi 700.000 milions d'euros i pujant. Per tant, el govern mira per una banda, però també mira per l'altra. Una manera de veure que no afluixa és que la tarifa de la renda, tal que li demanen moltíssimes associacions d'economistes i gent en general, és que no ha deflactat les estranys d'IRPF. Això és una recaptació en fred que se diu que la gent no s'entén i cada vegada està pagant més per l'impost de renda perquè l'inflació ha pujat, però en canvi aquestes tarifes no s'han rebaixades. Això també no ajuda gens a la butxaca de les famílies. És a dir, per altra banda té obligacions, si hi ha guerra, si hi ha aportar més en conflictes bèl·lics en defensa, és a dir, són moltes coses que l'estan apremiant. Sí. La solució, però el que passa és que no tenim temps per aquest programa.
3: Pues de ellas no hablaremos, seguro, sin lugar a dudas, hablaremos este otoño y este invierno. Tomeu Cantallops, muchísimas gracias, que vaya muy bien. Un beso.
13: Adéu, gracias.